0: Última conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja, a càrrec de la professora Verónica Zaragoza, Sor Francesca de Jesús, Isabel de Borja i Enríquez. Una vida de poder, erudició i literatura entre el convent de Santa Clara i el Palau Ducal de Gandia. 10 de juny a les 10:30 hores al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. T'esperem.
1: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
2: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con una nueva tienda en Gandía, en Avenida de Benieto número 2, nave 8. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
3: ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas. No te lo pienses.
4: Bueno, les 12 i 40 minuts, seguim en directe i la veritat és que s'inaugura esta vesprada i durant tot el cap de setmana ens espera en Oliva. Parlem de la Fira del Motor i Maquinària Industrial. Saluda la regidora de Comerç de la localitat, Teresa Tur. Bona vesprada.
5: Hola, Dani, què tal? Bona vesprada.
4: Teresa, tot preparat, imagine, últims detalls per lligar en la Fira del Motor i Maquinària Industrial?
5: Sí, vamos, pràcticament podem dir que sí, que ja ho tenim tot preparat. Ara esperar a veure això, aquell país que ja va mainant un poc la pluja també,
4: sí.
5: Con lo qual esperem que en un rato estigui ja tot com cal.
4: Comentes un poc, perquè l'evolució, el balanç que fan de l'evolució de la Fira del Motor, imagine que és positiva i en quant a participació va creixent, van afegint-se novetats.
5: Sí, a veure, la Fira del Motor al final és una data ja molt esperada en la ciutat d'Oliva. Crec que molta gent sap que tots els anys ho fem i estan expectants perquè arribi, perquè n'hi ha gent que vol que busca un vehicle, però n'hi ha gent que també li agrada estar al dia de les últimes novetats en el motor. I no sé, crec que pues això,
4: sí.
5: Vam ser els pioners i la gent com a que ho espera. És algo més per eixir al carrer, pegar una volteta i veure tot el que ens ofereixen.
4: I a més, l'ambient que es crea en la Fira del Motor, ho dic jo, per animar a qui dubte o no la conega, que s'acosti, perquè és durant tot el cap de setmana, es crea un ambient perquè n'hi han afegits que fan això, creen un bon ambient per a viure en família.
5: Sí, la veritat és que és més que una exposició de vehicles. La Fira del Motor pues, reforça també l'activitat econòmica de tota la població en tots els bars i restaurants que tenim, els comerços, la gent d'Oliva, que també són també molt agradables. Entonces sí que és veritat que es crea un ambient festiu i un ambient molt bo i molt sa per a que tota la gent pugui vindre i disfrutar de tant d'Oliva com de la Fira del Motor.
4: I vostè com a regidora de Comerç, Teresa, haurà analitzat, haurà palpat l'opinió del sector, no? De l'industrial implicat, i estan satisfets en els negocis, les vendes que es tanquen o que se'ls comencen a fer en la Fira del Motor?
5: Clar, sí. Nosaltres sempre mantenim diverses reunions al llarg de l'any, una un poc després de passar la Fira del Motor per a fer una valoració, mirar què es pot millorar o què n'hi ha que donar-li continuïtat perquè està bé, i després pues, fem dos. Habitualment en fem una cada 3 mesos, per dir-ho d'alguna manera. Una de valoració i després les altres pues, per a buscar pues, això, pues, la data. D'ahir va sorgir l'any passat per primera vegada el canvi de data. Enguany hem fet una xicoteta modificació també al respecte. L'any passat va ser l'última setmana de maio, enguany la primera de juny,
4: sí.
5: Però sí, la veritat és que tot el que fem anem de la mà en ells i ho fem sempre de manera consensuada i parlant amb ells.
4: Previsió de que torni a ser un èxit, esta edició? regidora?
5: Sí, a veure. Ells continuen, la veritat és que quasi tots els comerços que venen són comerços que venen i repeteixen cada any, que això també jo trobo que és una senyal de que estem fent les coses bé i de que la Fira del Motor pues, es garantix el que van a estar bé, que van a tindre ventes, que també m'ho comentaves un poc en la pregunta d'abans, que els resultats per a ells són bons i jo trobo que és pues això, el que repeteix que ni que any rere any vulguin vindre i que sempre n'hi haguen de nous que també estan interessats i venen, pues crec que és el que millor parla de nosaltres.
4: Teresa, tu regidora de Comerç d'Oliva, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la fira i es veiem per ahir.
5: Moltíssimes gràcies, Daniela, és veritat i es veiem.
4: Adéu.
5: Adéu.

0: Bueno, me n'anava un altre assumpte, 12:45, però me diuen els companys que Xavi Blasco es torna a demanar pas, ja saben, avui commemorem el Dia Mundial del Medi Ambient i es demana pas, Xavi, des de les instal·lacions de Christens. Hola de nou, Xavi.
1: Hola de nou. Ja no estic ara dins de la planta de Christens Espanya. Ah? Ara me n'he vingut just a un espai que està enfront de les instal·lacions de Christens Espanya, un espai que també està relacionat en Christens Espanya, i per a entendre-ho millor vaig a preguntar-li a la persona que m'acompanya ara mateix així. Ella és Núria Sabater. Hola, Núria, bona vesprada.
2: Hola, buenas tardes.
1: Núria, tu eres coordinadora de qualitat, medi ambient i energia de Christens Espanya, però la primera pregunta que vull fer-te és: on estem ara mateix?
2: Estamos en un parque, es un parque público de titularidad pública que en su día construyó Christens Espanya. Es un parque en el que nosotros hemos invertido y hemos plantado diversas especies de árboles, como el olivo o el alme. Y lo que hacemos aquí un poco es devolver a nuestro entorno, a los vecinos, al pueblo más próximo, parte de lo que ellos nos pueden dar.
1: ¿Qué significa para Christens ser una empresa sostenible?
2: Realmente para nosotros no es una cosa puntual ni algo que hagamos en un momento determinado. Nosotros ya llevamos muchos años trabajando en temas relacionados con la sostenibilidad. Tenemos productos, tecnologías que ayudan a reducir el impacto ambiental que generamos nosotros, pero también el impacto que pueden generar nuestros clientes. Entonces, con eso ayudamos a que nosotros y nuestro entorno podamos ser todos bastante más sostenibles.
1: Pero sí que es cierto que se asocia generalmente el sector químico a impacto ambiental, ¿no?
2: Sí, pero nosotros lo que hacemos aquí en este caso es utilizamos la química como herramienta para aportar soluciones y reducir esto que te he comentado antes, reducir el impacto ambiental, y con ello pues tenemos productos que pueden contribuir a mayores ahorros de agua, mayores ahorros de energía o reducción de los residuos que pueden generar los usuarios de nuestros productos. Entonces con eso estamos utilizando parte de la química para ayudar.
1: Estava venint cap ací, com agafes perspectiva, he vist que en les plantes, en el que és tota la instal·lació, té plaques fotovoltaiques, és també una manera, no?, de contribuir.
2: Sí, nosotros tenemos plantas instaladas en la planta de Ador y en la planta de Cheste, que son los dos centros productivos que tenemos en España. Lo que supone es que nosotros el año pasado, por ejemplo, en el año 2025, el 33% de nuestra energía consumida provenía de energía solar. Y esto hizo que emitiésemos 37 toneladas de CO2 equivalente menos a la atmósfera.
1: I més enllà d'aquestes inversions empresarials, també està la gestió del treball de les persones, no? Com s'inculca en la cultura de treball de Christens Espanya esta sostenibilitat?
2: Pues nosotros, como he comentado antes, llevamos ya muchos años invirtiendo y concienciando tanto al personal como a nuestro alrededor en temas de sostenibilidad. En concreto, hace unos años hicimos a nivel interno, con todos los trabajadores, una campaña centrada en el ahorro energético y permitimos que todos los trabajadores pudiesen opinar, pudiesen presentar ideas para concienciar y reducir energía.
1: També des de Christens Espanya esteu invertint molt en acció social. Este lloc en el que estem és el millor exemple, este parc públic que va fer Christens Espanya. ¿Qué altres accions feu?
2: Nosotros ayudamos y promovemos muchas acciones y participamos en muchos de los eventos sociales o deportivos que se generan aquí en el pueblo, y lo que hacemos con ello es contribuir un poco con nuestro entorno más próximo. Patrocinamos, entre otros, el Club de Remo Gandía, la Escuela de Atletismo del Garbí, la Selección Paralímpica de Atletismo. Y con todo esto queremos promover pues todo lo que conlleva el deporte: esfuerzo, superación, constancia. Y nos gusta tener todo esto incluido como parte de la cultura de la empresa, que nosotros somos sostenibles y participamos con nuestro entorno más cercano.
1: Y también es un poc posar les persones en el centre del projecte, ¿no?
2: Sí, porque creemos que es la única forma de crear proyectos sólidos y más sostenibles. Tenemos que estar relacionados con nuestro entorno más próximo. Una empresa por sí sola no es nada, no puede crecer. Nosotros tenemos que apoyarnos con los trabajadores, nuestros colaboradores, nuestros clientes y sobre todo con nuestro entorno más próximo, los vecinos del pueblo.
1: Núria Sabater, moltes gràcies i molta sort.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Bueno, pues nosaltres, de moment ho deixem així, tornaré més endavant per a continuar parlant de medi ambient, sí, de sostenibilitat i dels projectes de futur que té aquesta empresa que està implantada així en la comarca de la Safor, a Dor. Jo, mentre, continuaré disfrutant d'este parc públic davant mateix de Christians Espanya.
0: Bueno, disfruta i ja en la segona part tornes a contar més coses des de Christians. Seguim. Ahí escoltem la sintonia de A Quien Corresponda. Si és que ja tenim les respostes dels missatges en mà i ens acompanya en els estudis de Ràdio Gandia Ser la regidora Balbina Santa. Balbina, molt bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Bueno, dona respostes i se'n va de cap de setmana a disfrutar del Corpus, a veure sí, si sí, sí. Recordem que s'ha fet un gran treball així en Gandia per a esta festivitat. Sí. Abans de donar resposta, es va arribar ahir dos missatges referent al parc, l'alqueria, les flors, crec. Anem a escoltar-los.
4: Buenas tardes. Pues solamente decir que aquí en el parque Alquería de les Flors está súper abandonado. Las varetas esas del jardín, la puerta ya se ha caído. A ver si pueden venir a arreglarla. Y por favor, a ver si pueden poner como en la plaza elíptica la placita de los palomitos, unos tordos, porque aquí árboles no hay para los niños poder estar ahí. Que pongan unos tordos así de esos de tela que por lo menos tapen un poquito. Vale, gracias. Muy amables.
0: Bueno, pues després quita la germana, però ve a dir el mateix en esa ubicació del Parc Alqueria de les Flors.
3: Prenem nota i ho passem a Parcs i Jardins perquè ells tinguin constància i bé, esperem traslladar en breu bones notícies del tema, així que res.
0: D'acord.
3: Traslladem perquè este l'acabi de sentir, però sí. Prenc nota i ho passem a Parcs i Jardins.
0: D'acord. Anem, els que escoltaven dimarts. S'informava que en el bulevard de la platja, en la zona on estava l'antic autocine, per la Nazaret Oliva, que falta una farola de ja fa un temps a causa d'un accident de trànsit que va haver, que està molt a fosques.
3: Sí, és una farola que es té que reposar. Està previst que es repose en breu, però sí que és cert que en eixa zona, per una sèrie d'inconvenients amb el cablejat, s'està treballant primer en el cablejat i després per a que estigui la farola, la reposició, però primer té que estar tota la instal·lació, en la qual s'està treballant ara en la part de la instal·lació un poc.
0: S'està treballant. Mm. Un altre oient ens enviava unes fotografies de gent que pensava que no es podia, el trànsit no podia circular per el passeig marítim de la platja i enviava fotografies de cap de setmana dient que veia cotxes circulant.
3: Bé, com ja sabeu, ja fa 6 anys que el trànsit per la primera línia de la platja està restringit. La principal idea, el principal objectiu és guanyar metres per als peatons, que sigui un espai més sostenible. N'hi ha, com sabeu, un respecte per a aquesta sostenibilitat mediambiental per la zona que ocupa. I també una altra qüestió és un tema també turístic, que aquesta imatge de la primera línia lliure de cotxes, que també ajuda al sector a treballar millor en aquestes terrasses, però sí que és cert que n'hi ha cotxes que voten, pues, esta normativa, o que se la voten més de lo que tocaria, perquè sí que és cert que n'hi ha certs accessos que es tenen que poder fer per a que la circulació puga continuar. Però convidem i cridem a la gent per a que tinga consideració i que s'utilitzi el menys possible, que si realment és una qüestió necessària de càrrega i descàrrega, hi ha aquestes qüestions que és per les que sí que es pot passar, però sí que és cert que denotem que n'hi ha cada vegada més gent que intenta passar, així que fem una crida i per suposat n'hi haurà més control.
0: D'acord. Una persona comentava que com que es col·loquen massa trastos al costat dels contenidors, diu que es cartells adhesius, o més diu, s'informa del servei de recollida, que gratuït, que també estiguera en castellà, deia, clar, la gent andròmines. Sí. Que no sap, no pot saber a lo millor lo que és.
3: Este tema que el vam detectar també des del Departament de Turisme, vam fer primer una primera acostament, des del Departament va repartir a les porteries de les pròpies cases, sí. Vam anar a repartir el mateix cartell en castellà. Sí que és cert que en els contenidors s'implantarà un poc més endavant, perquè hi ha un pla d'inversions on hi ha canvis de contenidor i s'està treballant en això per a que quan es faci aquest canvi ja vaig a incorporats aixòs telèfons en castellà i en valencià, perquè és cert que és important que tot el món puga tindre, entendre, i que és una normativa que és per a tots. Així és.
0: Una veïna que en el passeig marítim Neptú, a l'altura del carrer Cibeles, que hi ha un contenidor de residus sòlids, la tapadora, que no es pot obrir bé, i pues, això que avisa.
3: Jo crec que estem en el mateix cas. Anem arreglant els que ens arriben, donem trasllat, gràcies per avisar. L'important és que la gent avise, bé siga per esta via o per qualsevol via que puga, que cride. Treballem en això i, a banda, amb aquesta nova inversió feta per a la recollida, que està en marxa, però que té que anar consolidant-se, ahir es veuran canvis en contenidors. Però sí que és cert que qüestions puntuals anem canviant-les poquet a poquet, així que és que es donen trasllat i anirem treballant en això.
0: Un altre ullet, es enviava un vídeo per a il·lustrar el que deia que parlava d'una plaga de bitxets en el carrer Benicarena 78, allí n'hi ha, sabem que n'hi ha prou solars, parlava de la zona on està la residència nova de gent gran, el skate park, supermercat.
3: Com sabem, allí n'hi ha molts solars, però solars que són privats, tots ells. Urbanisme, ja sabem que ha donat ordres d'execució perquè es puguen netejar estos solars, va enviant-los, alguns ja s'ha fet cas, ja s'ha netejat, però hem d'esperar a veure quin resultat donen totes les notificacions. I si les notificacions no fan efecte, diverses notificacions, és tot un procediment, a partir d'ells pot actuar de forma subsidiària. No es pot actuar en un solar en el que sense fer aquestes notificacions i esperar aquesta resposta, perquè són solars privats.
0: No, així és. Es considera, bueno, que el carrer Ròtova, que este carrer necessita una neteja intensiva perquè està ple d'orins de gossos, que és un poc l'olor, i en la cantonada d'este carrer, amb el carrer Pellers, que hi ha un contenidor que no es pot obrir correctament.
3: En quant al contenidor, estem en el mateix cas.
0: Sí.
3: Donen avís, nosaltres donem avís perquè puguen fer un canvi, que puguen acostar-se allí i donem l'avís. I d'altra banda, hem avisat per a una neteja intensiva. Sabeu que estan fent-se neteges intensives en certes zones. És cert que ara comença també temporada turística i una gran part d'efectius tenen que anar a la platja, també continuar netejant. Es va compaginant platja i ciutat, però sí que és cert que donem trasllat perquè el més aviat possible es pugui anar a la zona per a poder actuar.
0: En el Centre de Salut de Roís de Corella, una veïna sol·licita que s'instal·li una marquesina per a no patir calor en estiu ni fred en hivern per a la parada de l'Urbanet, amb informació afegida d'horaris i rutes.
3: Bé, així com sabem, estem davant d'una licitació que acaba d'eixir del nou transport públic, que s'està treballant i que ha de queixir i està tot en marxa. Una inversió potent per a poder millorar tot aquest sistema del transport públic. Estem parlant de cap al 2020, de cara a l'any que ve, de cara al 2027, que poden haver 95 marquesines noves, més còmodes, més accessibles, que puguin donar més seguretat a la gent, que puguin donar millor informació a la gent d'una forma més digital. Com sabeu, doncs les noves tecnologies poden implantar-se, però això costa tant de fer aquest tipus de licitacions, perquè ja inclouen tot un... quan es va fer les licitacions anteriors, evidentment, tots els avanços que ara n'hi ha en sostenibilitat i accessibilitat, tot això té que anar implantant-se. Així que s'està treballant en tot un sistema, ja no sols de marquesines, sinó també, com sabeu, entraria 8 o 9 autobusos elèctrics, es faria per agilitzar, no?, que aquestes parades duren cada vegada menys, és a dir, si era de 40 minuts que siga de 20, i bueno, treballar en aquest sentit, llançadores directes a l'hospital o millorar la connexió directa en la platja, que pense que és importantíssim per al turisme. I en això s'està treballant. Sí que és cert que no és immediat, perquè estem en aquesta licitació, però bueno, tot això estarà en marxa.
0: I sobre les retencions de trànsit que es produeixen al Grau, sobretot a l'accés al carrer Goleta, en hores punta durant l'estiu, un oient comenta que es busquen vies alternatives per accedir a la platja.
3: La via alternativa que sempre recomanem és la de la Séquia del Rei, Joan 23, que es va canviar, es fer aquest canvi de sentit perquè la circulació poguera no quedar-se en aquest embús, no?, que sempre estava en el mateix lloc. És cert que no podem evitar que hi hagi algun embús que altre, però també és cert que la situació ha millorat amb alguns canvis de sentit que s'han fet en la zona del Grau i en alguna altra zona. I cada vegada més n'hi ha gent que gasta la de la Séquia del Rei. Però, bueno, continuem pensant, ideant i treballant. Ara s'està treballant en la zona del Grau, en l'asfaltat, per a que es pugui estar la redonda del Grau més accessible, per a que pugui ser un espai més ampli, per a que la volta es pugui donar més àgils. Sempre intentant millorar, però bé, via alternativa, Séquia del Rei.
0: Mira, que les piscines municipals que no toquen a migdia, que obriguen tot el dia, perquè en aquestes temperatures, avui refresca un poquet, però abusais.
3: Traslladem proposta. Traslladem la proposta al departament. Bueno, és una qüestió que n'hi ha que veure. És cert que avui no és el dia més indicat, però no és l'habitual en estiu i bueno, donem trasllat.
0: Perfecte. Malvina Sena, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana,
0: gràcies.
3: Daniel.
0: Ens apropem a la una de vespre del butlletí informatiu de la cadena SER i tornem en uns 8 minuts. Fins ara.

0: Ja coneixem a dos dels docents d'este projecte magistrals que van a, ja tenen el reconeixement de l'alumnat. Ens falta conèixer a la tercera professora. Ella està en l'IES Maria Enríquez, però actualment de Gandia, però actualment treballa en l'IES Monduber de Xeraco. Salut, Sabater Ramírez, salut. Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, un plaer estar bueno, amb vosaltres.
0: El plaer és nostre parlar amb una docent magistral i així ho ha triat l'alumnat. Jo crec que això és un dels millors premis que pot rebre un professor, no ho sé, professora. Salut.
1: Sí, sí, no, la veritat és que és una passada. Jo no, de fet, és que no sabia que existia.
0: Sí.
1: Entonces, clar, quan ja cridaren al centre educatiu, que ens va costar una miqueta contactar perquè el telèfon, bueno, quan ells cridaven jo no estava, quan jo estava ells no estaven, i bueno, quan finalment me donaren la bona nova, no? Em vaig quedar, pues, en els núvols un poquet de dir, ai mare, però quin comoi per això.
0: La veritat és que és, perquè quan parlem de la docència, parlem de vocació, de compromís, i això, que ho viu així, no sé si és el teu cas, es transmet a l'alumnat. Salut.
1: Sí, sí, presentat. A veure, jo soc profe d'arts plàstiques, vaig estudiar Belles Arts i l'any passat vaig estar al Maria Enríquez, en un batxillerat artístic, vaig tindre la fortuna de trobar-me en un grup d'alumnes superartistes i a nivell de qualitat humana espectaculars. Aleshores, este premi és fruit de la nostra convivència i dels projectes tan xulos que farem, de l'emoció i de la passió que li posarem, tant jo com a profe com l'alumnat. És quan tu tens expectatives i el que te retorna les supera, això, clar, te dona un motor per a seguir dissenyant propostes, projectes, que bueno, és el que li dona tot el sentit, no?, a la professió.
0: Bueno, i ara esos artistes que tu acabes de dir, tan reconegut, no? Clar, però quina responsabilitat saber que en este cas, tu, Salut, el que estàs fent és deixant una empremta per a la trajectòria acadèmica, però també personal, veritat?
1: Sí, sí, jo crec que quan un profe o una profe te deixa

0: I, bueno, abans d'entrar a l'agenda, Anna Llopis, hola de nou.
1: Hola de nou.
0: Este mal horatge, la veritat és que ens deixa imatges boniques.
1: Boniques, no? Pues, a la gent que li agrada veure temporals marítims, que n'hi ha. Jo diria que fins i tot
0: romàntiques.
1: Sí que avui de veure és que la platja de Gandia se m'ha acostat i presenta una imatge impactant en les zones arribant a bona part de la platja de Gandia i se moll en les zones trencant. Sí. O sigui que ese és el panorama que tenim ara mateix en la platja de Gandia.
0: Vistes des de la barrera, jo diria que fins i tot imatges bucòliques, però bueno, bucòliques, que bucòliques, no vaig a més.
1: A plovia prou esta matí en alguns punts de la comarca, fins a uns 30 litres han acumulat en diferents pobles, però hem de dir, Dani, que ara sí, que no passa res, que esta vesprada torna a canviar el sol, l'horatge, sí, torna el sol, les altes temperatures, i tenim per davant un cap de setmana
0: que, bueno, que per almenys es podran fer les coses, no? Que
1: estan organitzades.
0: Esperem. Què tenim per ahir?
1: Doncs, bueno, és el Corpus, això és el gran acte, sí, del cap de setmana, que se celebra per tot arreu de la comarca, amb una extensa programació en molts pobles. En Gandia els actes centrals seran el diumenge, en aquesta processó cívic-religiosa. Sí. Primer van les danses típiques, tenim la dansa de Gandia, els cavallets, tenim la moma, i després va la processó en la que participen tots els xiquets i xiquetes també que han pres la comunió en guany i que volen participar d'esta festa del Corpus. Serà a partir de les 7 de la vesprada.
0: A partir de les 7.
1: Primer les danses a les 7 i després a les 8 la processó.
0: Més algo coses. Més?
1: Que està el Marquès a concerts.
0: Sí, arranca.
1: I tenim a Kiko Veneno.
0: Que està el Marquès. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te echaba de más. Jo crec que esta ja la tenim tots en la memòria.
1: Mítica, mítica, mítica.
0: Kiko Veneno, fantàstic.
1: Crec que no queden moltes entrades, crec que estan esgotades, però...
0: Pues que no tinga, pa que s'encanta.
1: Segur que hi ha moltíssima... moltíssima...
0: Serà un èxit, la veritat és que, sí.
1: I dir, Dani, que tenen... Pa que estiga pensant, què vaig a fer este cap de setmana? Bueno, que en la nostra web hi ha una
0: completíssima
1: programació. De
0: falta cap de setmana per a fer-ho tot.
1: Exacte, és que falta cap de setmana per a fer-ho tot, perquè són moltíssimes les activitats, sí, en tots els pobles, en aquell buiga, que se passe per la web per a consultar tota l'agenda cultural. Radiogandia.net.
0: Fem un paronet en l'agenda. Donem les gràcies.
1: Donem les gràcies.
0: Pues vamos a ello.

0: donar les gràcies. Espai patrocinat per Cafès Climent.
1: I Cafès Climent, mira, el mateix aniversari. Ahir parlàvem en la fila Tuareg, avui en la fila Pirates d'Oliva, 75 mm-hmm. aniversari de la Fundació. Els mateixos, saps, que Cafès Climent.
2: Ah,
1: són del mateix any.
2: Sí, sí, sí.
1: És que sí. Bueno, n'hi ha dos o tres missatges. Anem a escoltar el primer.
3: Bon dia. Volia donar les gràcies a la policia local per part de la col·legiata i per el meu propi, perquè s'han portat molt bé en els recorreguts que han tingut en el Rosari de l'Aurora de tot el mes de maio. I ens han portat molt bé perquè tot el recorregut per els carrers en tots els cantons s'han portat molt bé i ho han fet molt bé. Dono les gràcies a la policia local per el bé que s'han portat. Gràcies.
1: Pues ahí està,
2: és agraïment, clar que sí.
1: Els agents de la policia local.
2: La policia local.
1: Que sempre en el comissari principal en cas, José Martínez Espasa, sempre informació de servei, quan arriba cap de setmana ens avisa de per així, i sempre sol haver alguna manifestació religiosa, processó, i està present la policia. Més agraïments.
4: Volia donar les gràcies a Teresa Ford per retransmetre el castell de focs artificials de les festes de Piles. Moltes gràcies.
1: Bueno, ahí está. Pues gràcies.
2: Gràcies a esta dona per veure Telesafor, clar que sí.
1: Hem estat allí. A més del castell, hi ha més actes que...
2: Vam veure molts actes de les festes de Piles.
1: Aprofitem.
2: Volem tornar a veure de Telesafor.
1: En el canal de YouTube de Telesafor està el programa dedicat a les festes de Piles, però a la dona li va fer il·lusió veure en pantalla el castell de focs. Més agraïments.
5: Dona les gràcies al grup que fa de Francesc Arròs per 700 anys, de Francesc Arròs per totes les activitats que facin.
1: Un missatge dirigit a la Font d'en Carròs, que també està d'aniversari, 700 anys d'existència del poble. Que hem d'anar finalitzant el programa a les 12:17, l'actualitat, 7:20, la ventana amb Enrique Bodí, i anem finalitzant este hoy por hoy Gandia amb Nacho Mañó al control tècnic.
6: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.
1: ¿Cómo es nota que es diferente, no, Ana?
2: Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Y el cuerpo lo sabe y se mueve. Bueno, anem tancant la finestra d'este programa, però a les 12:17 arriben, com dic, els companys d'informatius, l'actualitat comarcal, i obrim l'altra finestra, la de la ventana, amb Enrique Bodí a les 7:20. Continuen en esta sintonia de Ràdio Gandia Ser. Que passen un molt bon cap de setmana, aprofiten cada segon. Els esperem dilluns a l'hora de sempre, fins a aquest moment, a passar-ho el millor que puguen. Gràcies.

0: colgarme a la luna.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
3: ¿Qué tal? A motiu de la celebració del Dia Mundial de Medi Ambient que se celebra avui, l'Ajuntament de Gandia posarà en marxa una nova iniciativa que consistirà en la plantació d'un arbre per cada xiquet nascut a la ciutat. A través d'esta acció es pretén enfortir el vincle de les noves generacions amb el seu entorn natural, fomentar la sostenibilitat i al mateix temps augmentar el patrimoni verd de la ciutat. D'esta manera, cada nou naixement tindrà el seu reflex en un gest simbòlic que contribuirà a millorar la qualitat ambiental del municipi i avançar en els objectius de desenvolupament sostenible. Els arbres seran plantats en diferents espais verds del municipi, contribuint a incrementar les zones d'ombra, afavorir la biodiversitat i millorar la capacitat d'absorció del CO2. A més, el projecte permetrà conscienciar sobre la importància de la conservació ambiental i el paper que exerceixen els xicotets gestos col·lectius en la construcció de ciutats més resilients. José Manuel Prieto és l'alcalde de Gandia.
4: A cada xiquet o xiqueta que nasca en Gandia, i per als pares o mares que ho demanen, li assignarem un arbre de la ciutat. D'esta manera plantarem un nou arbre per a cada xiquet o xiqueta que a través de la seva família ho sol·licite. És una manera d'anar replantant, guanyar zones d'ombra i sobretot tindre cura dels espais verds, de les zones comunes, del que és de tots. És una garantia de sostenibilitat, de tindre una ciutat millor i un fet bonic que vincularà per a sempre a una família, a un recent nascut o nascuda i a la ciutat de Gandia.
3: I Gandia posa en marxa una oficina de prevenció de delictes d'odi LGTBI-fòbics per a reforçar la protecció de les víctimes, un servei municipal especialitzat que començarà a funcionar el proper 16 de juny en l'edifici Tossal amb l'objectiu d'oferir suport, orientació i acompanyament a les persones que patisguen situacions de discriminació o violència per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. La regidora d'Igualtat, Diversitat i LGTBI, Maribel Codina, ha destacat que aquesta iniciativa reforça el compromís de l'Ajuntament de Gandia amb la defensa dels drets humans, la igualtat i la diversitat. El servei atendrà tant víctimes directes com a persones que hagin patit qualsevol tipus de conducta motivada pel rebuig a la diversitat afectivo-sexual o de gènere, incloent aquells casos en els quals l'agressió es produïsga per una percepció o suposició sobre la identitat de la víctima. Escoltem a Codina.
5: Posem en marxa esta oficina especialitzada en un recurs que oferirà informació, orientació, assessorament i acompanyament a totes aquelles persones que hagin patit o siguen víctimes de conductes LGTBI-fòbiques. Des d'aquest servei es proporcionarà informació, sobretot els recursos disponibles i els drets de reconeguts per a la normativa vigent. També s'acompanyarà les víctimes durant tot el procés, facilitant la coordinació amb els diferents serveis municipals.
3: I el grup municipal del Partit Popular de Gandia ha denunciat avui l'increment dels delictes a la ciutat, que han crescut un 35%. Els populars es basen en les últimes dades del balanç de criminalitat del primer trimestre del Ministeri de l'Interior de l'any 2026. Escoltem al portaveu popular, Víctor Soler.
6: A la solicitud del Partit Popular de consensuar un plan de seguridad ciudadana, un pacto por la seguridad ciudadana en nuestras calles, pues hoy podríamos estar dando otros datos porque serían medidas que ya se hubieran podido poner en marcha.
3: Sobre este asunto ha donat resposta ja la regidora de Seguretat, Lídia Morant, que ha lamentat, diu, l'ús recurrent de l'alarmisme i la distorsió de les dades per part de l'oposició, que fa una utilització assegura parcial de les estadístiques del Ministeri.
7: El PP del senyor Soler torna a recórrer al catastrofisme com a una estratègia política, generant una imatge molt allunyada de la realitat que viu la nostra ciutadania. Per molt que repetisca una falsedat, no es converteix en veritat, la policia està al carrer, estem incorporant cada vegada més agents de policies, per tant, continuem treballant.
3: I l'Ajuntament de Xeraco ha reduït l'endeutament i preveu tancar 2026 amb 326.000 euros de deute, la qual cosa des del govern local la qualifiquen com una de les fites econòmiques més rellevants dels últims dècades, després de l'amortització de 1.310.000 euros de deute municipal. Una reducció que situa l'endeutament del consistori en el seu nivell més baix de la història del municipi. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament, esta actuació suposa un avanç decisiu en la consolidació de l'estabilitat financera municipal, reforçant la capacitat de gestió i inversió futura sense comprometre l'equilibri pressupostari. I repassem ara un dels principals actes que tindran lloc este cap de setmana, com és la celebració del Corpus.

0: I anem a centrar-nos específicament en ese gran tresor que és per a la ciutat de Gandia el patrimoni que representa el Corpus Christi. Gandia posa en valor la celebració del Corpus Christi amb una àmplia programació cultural, musical i festiva. La programació combina tradició, patrimoni, música, divulgació històrica i cultura popular valenciana, amb l'objectiu d'acostar a la ciutadania una de les festivitats més arrelades i identitàries de la ciutat. Per davant hem tingut la inauguració a la Sala dels Arts de l'Ajuntament de Gandia, l'exposició Festa i Art en Moviment, elements de la festa del Corpus Christi, que es podrà visitar fins a este diumenge, 7 de juny. La mostra ofereix un recorregut per la història del Corpus a Gandia, a través de material audiovisual, retalls de premsa històrics, fotografies, partitures, instruments musicals i indumentària tradicional valenciana dels segles XVIII i XIX. L'entrada és lliure. I la música també tindrà un protagonisme destacat durant la celebració. Avui divendres, 5 de juny, a les 21 hores, la Insigne Col·legiata de Gandia acollirà el concert Corpus Christi, interpretat per la Societat Musical de Benirredrà, baix la direcció de Josep Alemany. Per altre costat, demà dissabte, 6 de juny, a les 20 hores, la plaça de la Vila serà escenari del concert Músiques Processionals Corpus Christi Valencià, a càrrec de la Colla de Dolçainers i Tabaletes de la Safor, dirigida per Pasqual Salort. En una proposta que uneix tradició i creació contemporània vinculada al món ritual i a la música popular del carrer. No obstant, la jornada central de la festivitat es celebrarà el diumenge, 7 de juny. A partir de les 19 hores, la plaça Major acollirà les tradicionals danses del Corpus, amb l'enramada de Murta i la participació de nombrosos balls tradicionals com el ball de cabets, bastons, cavallets, arquets, la xota, la dansa dels llauradors, la dansa de la magrana, la dansa de Gandia o l'emblemàtic ball de la moma, acompanyats per les colles de dolçainers i tabaleters de la Safor i del Grau. A continuació, a les 20 hores, tindrà lloc la solemne processó del Corpus Christi des de la plaça Major i la Insigne Col·legiata de Gandia, amb diferents parades al llarg del recorregut per a les representacions dels balls tradicionals. La processó comptarà amb la participació d'entitats culturals, grups de danses, col·lectius festius i religiosos de la ciutat, a més de la presència dels ideòlegs acompanyats per la banda del Centre Musical de Beniopa i la Custòdia, portada per la Germandat del Sant Sopar de Santana. La celebració del Corpus Christi 2026 està organitzada pel Departament de Cultura, Fira i Festes de l'Ajuntament de Gandia, coordinada per l'Associació Cultural Baix del Corpus de Gandia i compta amb la col·laboració del Centre de Gandia, de la Universitat de València i la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia.
1: Ràdio Gandia.
2: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
3: Última conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja, a càrrec de la professora Verónica Zaragoza, Sor Francesca de Jesús, Isabel de Borja i Enríquez. Una vida de poder, erudició i literatura entre el convent de Santa Clara i el Palau Ducal de Gandia. 10 de juny a les 19:30 hores al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. T'esperem.
4: Ja està en marxa la 7a edició de la Memòria a l'Escola. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival Puntes. Vicepresidència Primera, Diputació de València.
5: En la Vital siguen brillando las historias que enamoran a los peques. Espai Vital continúa llenando cada semana de cuentos, teatro, música y mucha diversión para toda la familia. Y como siempre, con doble magia. Espectáculos los viernes y los sábados. Dos días para reír, bailar y compartir grandes momentos juntos. Ven al Centro Comercial La Vital y vive la experiencia. Espai Vital, donde la diversión empieza en familia.
6: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.

0: en Centre Mara, en la agenda del cada setmana a la Safor. Més enllà d'alguns events destacats, com ara la celebració de la 10K nocturna a la platja de Gandia, o totes les activitats relacionades amb el Corpus Christi, gran part de l'atracció este cap de setmana prové d'Oliva. Parlem de la 36a Fira del Motor i Maquinària Industrial d'Oliva, que té lloc des d'avui fins al diumenge, 7 de juny, organitzada per la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Oliva, que encapçala Teresa Tur, amb el suport un any més de l'Associació de Comerciants d'Oliva, ACO. La Fira del Motor d'Oliva manté enguany el canvi de data de l'any passat entre finals de maig i principis de juny, a petició de les empreses participants i per oferir una major confortabilitat tant als expositors com als usuaris, amb unes temperatures més suaus que les que solen tindre a finals de juny. Així ho ha recordat la regidora Teresa Tur.
1: La Fira del Motor al final és una data ja molt esperada en la ciutat d'Oliva. Crec que molta gent sap que tots els anys ho fem i estan expectants perquè arribi, perquè n'hi ha gent que vol que busca un vehicle, però n'hi ha gent que també li agrada estar al dia de les últimes novetats en el motor. Vam ser els pioners i la gent com a que ho espera. És algo més per eixir al carrer, pegar una volteta.
0: Així doncs, la Fira del Motor tornarà a estar separada de la matinada motera, que s'inclou en el calendari valencià i que està fixada per al diumenge 28 de juny. Com a novetat d'enguany cal destacar la celebració de la 20a edició de la matinal, que inclourà un festival amb música en directe el dissabte 27, amb l'objectiu d'oferir un complet cada setmana per als amants de les dues rodes, tant d'Oliva com per a tots els que visiten la ciutat. La Fira del Motor d'Oliva comptarà novament amb més de 40 expositors entre empreses i les entitats solidàries locals que sempre participen. En la fira es podrà conèixer les últimes novetats i reptes de mobilitat sostenible en marques d'automòbils i motocicletes, amb vehicles nous, d'ocasió i quilòmetre zero, i amb els preus atractius que sempre ofereix la fira. Com sempre, la fira estarà situada novament al passeig Lluís Vives, del rei Jaume I, de Joan Fuster i de l'alcalde Juan Sancho d'Oliva, en un recinte tancat i vigilat, de més de 15.000 metres quadrats a l'aire lliure, que dona molta confiança i seguretat als expositors. L'horari obert al públic de la Fira del Motor d'Oliva serà el següent. Avui divendres, 5 de juny, fins a les 22:30 hores. Demà dissabte, 6 de juny i el diumenge, l'horari serà de 10 a 14:30 hores i de 18:30 a 22:30 hores. Ens situem ara a Gandia per donar-los compte d'un altre event destacat. La plaça Major de Gandia acull avui divendres, 5 de juny, una celebració molt especial del Dia Mundial del Medi Ambient. L'Ajuntament de Gandia, a través del Departament de Medi Ambient, ha organitzat una jornada que culminarà amb Ecolumen, un espectacular projecte de videomapping que transformarà la façana de la Casa Consistorial en un gran llenç audiovisual elaborat per alumnes de l'IES Belles Events en col·laboració amb el Departament de Cultura. La programació comença fa uns minuts, a les 19 hores, a la plaça Major, amb diversos tallers gratuïts sobre reciclatge, economia circular i sostenibilitat, dirigits a públic familiar. Posteriorment, a les 22:45 hores, tindrà lloc la primera projecció de Columen, que repetirà a les 23 i a les 23:30 hores. El professor Manuel Martínez és un dels responsables del projecte.
2: Columen és un videomapping que està adaptat a la façana de l'Ajuntament i el que hem volgut és contar una història en 5 actes, des de el definir la façana de l'Ajuntament, que és el despertar de la façana ja no es converteix en un gens, sinó la façana li donem vida. Entonces, comencem en un despertar, passem al límit, que és la situació en la que estem avui dia, estem en una situació molt límit de cara a lo que és el canvi climàtic i l'ús dels recursos. Després passem al caos, que seria el que ens pot passar si no actuem d'una manera respetuosa i responsable.
0: Es tracta d'un espectacle creat íntegrament per alumnat de formació professional de la família d'imatge i so de l'IES Belles Events, dins del projecte Bienal Multimèdia. La proposta combina videomapping, animació digital, intel·ligència artificial, modelatge 3D i disseny sonor immersiu per crear una experiència audiovisual única adaptada específicament a l'arquitectura de la façana de l'Ajuntament. Així ho ha explicat Juan Vicente Sabater, que és un altre dels professors responsables del projecte.
3: El projecte s'ha desenvolupat des de la convocatòria que fa el Ministeri d'Educació per a desenvolupar el projecte d'innovació educativa. És una convocatòria del 2023, ja hem estat 2 anys desenvolupant el projecte.
0: L'espectacle, d'uns 12 minuts de duració, planteja una reflexió visual sobre la relació entre la societat, la tecnologia i el medi ambient a través d'una narrativa dividida en 5 actes: despertar, límit, caos, regeneració i consciència. L'alumna Carla Montiel ha participat en aquesta experiència.
4: Del projecte Columen, i la veritat és que ha sigut una experiència inolvidable. ja que he après coses noves, hem experimentat en intel·ligència artificial, en ferramentes com Photoshop, etc., que la veritat és que durant el curs a lo millor no tens les possibilitats de desenvolupar-te tan bé.
0: La regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Emergència Climàtica, Alicia Izquierdo, ha recordat les raons de per què s'aposta per aquest tipus d'activitats.
5: El motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra cada any el 5 de juny. I aquesta efemèride, per contar un poquet també i saber de què estem parlant, la va ser impulsada per les Nacions Unides en l'any 1972 i tenia com a objectiu, o buscava com a objectiu, sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de protegir l'entorn i fomentar accions que contribuïsquen a construir un futur més sostenible. És una data que ens convida, jo crec que a reflexionar sobre el que estem fent,

0: Prats de Gandia. Parlem de la quarta edició de la passarel·la d'una inclusió, un esdeveniment que se celebra a l'Espai Baladre i combinarà moda, música en directe i actuacions per a promoure la inclusió social. La iniciativa té com a objectiu fomentar la visibilitat i la participació activa de les persones amb diversitat funcional a través de la moda, l'art i la música, convertint-se en un espai per a reivindicar la inclusió social i posar en valor el talent, la creativitat i les capacitats de les persones participants, com ha explicat el president d'Una Inclusió, Nacio Struc, així com la impulsora i creadora de la passarel·la, Marta Olivares, i Ainhoa Carbó, membre de l'organització d'aquest esdeveniment.
1: Esdeveniment que, bueno, pues és la quarta edició, i això significa, pues, que està consolidat. Que per a nosaltres l'entitat és molt important, perquè ahir es veu clarament lo que és la inclusió.
2: Sí que és veritat que és tot un orgull poder fer la quarta edició d'una passarel·la.
3: El desfile comptarà en actuacions, música en directe, vi d'honor i moltes sorpreses.
0: La regidora de Polítiques Saludables, Liduvina Gil, ha posat en valor el treball, la implicació i la sensibilitat de les persones organitzadores.
4: Que vull agrair especialment el seu treball, la implicació i la sensibilitat, perquè aquest projecte continua creixent any rere any. També vull donar les gràcies a tots els sponsors i col·laboradors que fan possible aquesta iniciativa. Sense aquesta col·laboració de tots no seria possible.

I acabem la ventana en la previsió de l'oratge per al cap de setmana. Durant dissabte i diumenge, continua el cel amb certa inestabilitat atmosfèrica, inclús algun possible ruixat a la safor del diumenge pel matí. Les temperatures màximes es situaran al voltant dels 26 graus i els 18 de mínima.

Ho deixem així. Ja sabem que tornem dilluns a les 7:20 amb el matinal a càrrec d'Anna Llopis i sempre actualitzats, ja sabem, en la nostra web radiogandia.net. Gràcies, com sempre, per estar ahí. Continuarà La Ventana, a la SER. Adeu.